Hola, bona tarda. Aquí comença l'Escarrató Jara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, avui estem gravant a casa, així que estem encara experimentant amb una taula nova que tenim. Si sona una mica precari, no és perquè falli la taula de la ràdio, que aquesta ja l'hem abandonat, sinó que estem fent proves amb una taula nova. I bueno, avui us hem preparat un programa carregat de novetats. Feia dies que no fèiem programa així amb una mica d'agenda i novetats discogràfiques, així que avui aprofitarem. I que probablement sigui l'últim de novetats de la temporada, perquè ja el juny ja no sonaran cap programa més, el juliol farem un parell o tres, així que...
1: Sí, tenim pendent la segona part de l'especial Baixos que vam fer la setmana passada i per finalitzar, com sempre, el resum de la, bueno, els que més s'ha agradat de la temporada, així que

0: I bueno, com sempre recordem que a part de Contrabanda FM estem sonant també doncs altres ràdios que fan, ens remeten al programa, ens agraïm des d'aquí, saludem tots els oients, doncs la gent de Somrigui FM,
1: Radioactiva en Alcoi,
0: Radio Topo de Zaragoza,
1: Radio Gallinera en Vall de la Gallinera,
0: Irola Irratia a Bilbao
1: i Ovejas Negras per tota la galàxia.

I vinga, anem al primer tema del programa, una cançó dels Scatolites, un clàssic, el Christine Killer, i comencem aquest programa doncs, carregat de novetat bastant interessant.

0: Molt bé, doncs aquí ha sonat aquest primer tema de la nit, aquesta cançó dels Scatalites, que sempre venen de gust d'escoltar. I bueno, altra banda que també ens agrada escoltar molt, els Smooth Vins, que avui els tindrem sonant de fons. I comencem amb la primera novetat del programa. Doncs ens ha sorprès les Testarudes amb el primer LP. Tenien diversos singles, un EP, i doncs acaben de publicar l'Aymara, el primer LP, que la veritat que hi ha un salt qualitatiu, jo crec, amb els temes.
1: Sona prou bé. Jo, la veritat és que he pogut escoltar el disc una vegada, un parell de vegades aquesta setmana, però sí que és veritat que sona prou bé. Els temes estan molt currats. Molt alegre, no? Com sempre, jo crec que transmet una mica, no?, la festa i el bon rotllo que tenen sempre els concerts, les Testarudes. Testarudes, perdó. I la veritat és que sí, sona prou bé. I bueno, suposo que ara de cara a l'estiu estaran actuant per un munt de llocs, així que hi haurà moltes oportunitats de veure-les en directe. Van estar presentant el treball fa unes setmanes aquí al Paral·lel amb la Garruda, en aquesta banda brasileira. I aquest Aymara, editat per Buen Ritmo, crec que ja ha sortit, no? Perquè crec que la data era el 18 de juny. I bueno, hi havia una comanda que podies demanar el disc signat per la banda. No sé si encara és possible o no, però bueno, si no, ja a Buen Ritmo us podeu fer una còpia d'aquest LP del Aymara de les Testarudes.

Doncs hem escoltat un dels temes que apareixen en aquest nou treball de les Testarudes, que a més són temes propis aquest cop, no són versions i tal, o sigui que molt bé. Hem escoltat la cançó titulada Taracea.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest tema de les testarudes anem a passar a la següent novetat, doncs el nou treball dels Smooth Beans de mà de Liquidator, titulat Sin Dudar. Que bueno, és aquest que esteu escoltant de fons. Hi ha tercer EP, primer amb canvi de cantant, sí que hi havia hagut algun single i tal, però primer treballa amb cara i ulls amb la nova cantant.
1: I bueno, la veritat és que bueno, potser nosaltres no som molt equitatius perquè és una banda que ens agrada molt aquí al programa, els

Units, així que potser la nostra opinió no compta molt, però bueno, ens ha agradat. La veritat és que ja havíem vist el grup amb la nova cantant, però bueno, encara no havíem pogut gaudir de cap LP grave, no? Enregistrat en la nova formació. I estem molt contents, la veritat és que sona prou bé aquestes melodies, aquests cors que tant ens agraden aquí. I sí, és segurament un dels treballs que m'assonaran en les darreres

No, no innoven, però bueno, és que ho fan molt bé, els Smooth Beans. També potser fan més barreja de veus, no? La cantant, ara en recordo l'altre noi que canta també. Sí que jo crec que han trobat com un punt mig entre la banda, la primera formació i la nova, i està molt bé musicalment. És, bueno, no hi ha cap sorpresa, és un so Smooth Beans 100%, i no defrauda. Anem a escoltar un tema sencer d'aquest Sindhu Dhar, la cançó titulada El Efecto.

Molt bé, doncs així ha sonat aquest tema dels Smooth Beans, que bueno, seguim escoltant de fons, ha pegat fort aquest nou LP.

0: I tornem amb una banda doncs, que ara fa un any ja havien tret un single i sembla que han tornat a treure un nou single ara fa uns dies, al mes de maig, la família Torelli. Es tracta d'una col·laboració amb Roger Ribas, així com una versió d'Up que han fet, no? L'home del Dab. No sabem si és com un avançament d'alguna cosa una mica més grossa o no, un single només.
1: Sí, perquè darrerament ens sorprenen així la família Torelli, que treuen aquests singles així sense massa informació. Hem estat intentant investigar una mica, però no tenim molta més informació que compartir amb vosaltres. Però bueno, sempre contents de presentar temes d'aquesta banda que ens agrada. I a més, bueno, aquesta col·laboració amb el Roger Ribas, tot un, no, un referent de les tecles d'aquí a l'escena. Així que bueno, a veure què us sembla aquest tema.

0: Molt bé, doncs aquí seguim. Esteu escoltant l'Esquerra Taujara al 91.4 l'FM, Contrabanda. Avui fent un programa de novetats que feia dies que no en podíem fer. I seguim amb un altre... És un single, en aquest cas, un avançament del que serà el nou treball de la gent dels Northeast Cajas Orchestra. I la veritat és que han tornat com els sons clàssics i ens ha agradat molt.
1: Sí, prometen que és un altre band en el que tornen als orígens de la banda, aquesta Big Band, en el que revisitaran uns quants estàndards de jazz, però bueno, sempre amb aquest toque jamaicà, no, dels jazz que posen. I bueno, la veritat és que nosaltres encantats, perquè sí que estava, ens agradava el sentir, no, aquesta fase que hem tingut una mica experimental, podríem dir, no? Que hi havia temes molt, molt guapos, però bueno, ens agrada més. Nosaltres, bueno, ja sabeu que som més clàssics, tirem sempre pel mateix. I així que, bueno, molt contents que tornen al redil, aquest del Northeast. De moment aquest single, i suposo que en breu, en poques setmanes, tindrem el LP ja per aquí.
0: Que bueno, si ho hem dit, que és un single que... L'avançament del nou treball que l'edita Brixton. I, bueno, és un estàndard de jazz, el Whatever Lola Wants, doncs reinterpretat pels Northeast Cajas Orchestra.

0: tema dels italians Narcisses Caixas Orquestra. Seguim amb un tema que, bueno, un single que publica la Panxita ja fa uns dies, el passat 8 de maig. Es tracta d'un single on apareix amb Paranoia i els Soul Adventures. Sona molt bé tot el que fan.
1: Sí, tot el que fan els Soul Adventures aquí ens mola molt, i a més la veu de l'Amparo, pues, una bozarrón, així que una bona barreja. A veure que, si us agrada.
0: Anem a escoltar el single aquest, que es titula La Verdad.

0: Molt bé, després d'escoltar aquest single d'en Paranoia que han gravat amb la Panxita Records, amb la gent del Soul Adventurers, seguim amb més temes de la Panxita Records. Anava a dir novetat, però aquest s'havia quedat una mica al tintero, l'hem rescatat, és un tema que vam publicar a principis d'any, però bueno, havíem anat arrossegant i avui aprofitem i el posem, doncs, un tema que va treure la gent dels Roof Bandits amb la Panxita Records. N'hi ha un altre més nou també que han fet amb el Soul Adventurers.
1: Sí, ja ho deixem d'aquí a 6 mesos o així, no?
0: Sí, per la tornada a l'estiu el posarem.

Doncs res, anem a escoltar aquest single dels Roof Bandits, doncs aquesta banda que no para de treure temes, la veritat que estan força actius, i escoltem aquest Venus dels Roof Bandits.

0: Molt bé, doncs ja anem acabant el programa. Anem a rescatar una última novetat. És un invento, no?, una mica?
1: Sí, bueno, aquestes coses que fan ara, no? Bueno, no ho sé. A veure, pues sabem perquè és el gran Antonelis i tot el que tingui que veure amb aquesta llegenda ens agrada. Però sí, és com han rescatat unes gravacions antigues, han fet com una mica d'enginyeria de so i amb la veu, per retocar la veu i tal. Després han regravat les bases i els temes instrumentals i, bueno, pues han tret de la màniga un nou àlbum d'Antonelis, que, bueno, amb moltes pinces, no?, jo crec.
0: Sí. Jo crec que han intentat imitar el que fa últimament Liquidator, però amb una mica menys de gràcia. I té un so bastant curiós, però bueno, com que Antonelis ens agrada molt, escoltarem aquest pòstumus àlbum, doncs aquesta reinterpretació dels temes d'Antonelis amb la veu original. I anem a escoltar un tema, el Love Again d'Antonelis.

0: Bueno, com veieu, doncs un disc bastant experimental en el que el rocksteady, pel que fa al rocksteady. I res, despedim ja el programa fins al proper programa d'aquí 15 dies. Ho farem amb un tema dels Agrolites que han estat tocant per Barcelona recentment.
1: I res, esperem que us hagi agradat el programa. Fins la propera. Salut.
0: Vinga, salut.